0: Herrera en COPE.
1: Castellón y Vinaroz.
0: Estar informado.
2: Són les 12 del matí, 50 minuts i 13 segons, i així estem Héctor Folgado i Miravet, el portaveu de l'equip de govern de la Diputació de Castelló i Raül Pujol, obrint esta finestra de la província, que té un esdeveniment que posa molt en valor la tasca i el treball que es fa des de la Diputació de Castelló. Es tracta del segon foro de diputacions, cabildos i consells que s'ha organitzat per part del Partit Popular, però que es realitza així a Castelló, de tota Espanya. Evidentment, si no n'hi haguera una bona gestió del Partit Popular a la Diputació de Castelló, este foro pues, no li l'hagueren concedit a l'equip de govern de la Diputació de Castelló. Dic jo, senyor Folgado, gràcies per acompanyar-nos i vostè ens contarà.
3: Pues dius bé, Raúl, dius bé. La veritat és que satisfacció, no?, que el Partit Nacional, que el president Feijóo haja considerat que el segon foro que se celebra nacional, com has dit, de diputacions, cabildos i consells, se celebra a Castelló, crec que posa en valor i serveix per a reafirmar i reconèixer el molt bon treball que està fent la nostra presidenta Marta Barracina al front de la Diputació de Castelló. Crec que se posa d'exemple per part del Partit Popular, no tan sols de la importància de les diputacions, que és el que en aquestes jornades el partit a nivell nacional ve a reafirmar, sinó també a exemple a seguir, no?, a com s'està gestionant. Jo crec que una província que després de la gestió de Marta Barracina torna a tindre diputació i una diputació que torna a estar al servei de tots els veïns, no? I això és el que en l'elecció de Castelló per la nostra província per a celebrar aquest segon foro nacional jo crec que és el que es transmetís, no? I per tant, pues, molta satisfacció. Al final jo crec que també hi ha molts símptomes, no?, que anem veient. L'altre dia en el pleno aprovaven, per exemple, el Pla Impulsa per primera vegada sense cap al·legació de cap municipi ni de cap partit polític. I crec que això demostra que s'està governant en la mirada posada en tots els municipis i que els municipis estan entenent i reconeixent aquest treball que s'està fent. I per tant crec que bueno, queda molt de camí per fer, però bueno, avui se reafirma que aquesta gestió que està fent la nostra presidenta pues la ubica en un lloc d'exemplaritat respecte al treball que se fan a les diputacions.
2: Tot comença avui, d'ací uns minutets, en la reunió amb portaveus que estan en oposició, perquè evidentment pues, també tenen les seves preocupacions i les seues visions, i després ja a partir de les 5 és la inauguració, i este foro es celebra fins demà, acaba al migdia, que és quan és la cloenda. Però de què es parla en este foro? Quins són els temes que han preocupat i que es posen damunt de la taula, Héctor?
3: Pues la primera mesa que se va a tratar es precisamente una mesa que va a moderar la nuestra presidenta y que se va a hablar precisamente de algo que en muchas ocasiones ahora he sentido hablar el seus oyentes, que es del financiamiento y que son de las competencias y que es de eliminar una burocracia que en ocasiones hace que los municipios chicotets tengan dificultad. La nostra presidenta això és molt beligerant en el tema del finançament. És impensable que el govern d'Espanya estigui bloquejant el finançament per als municipis com ho ha vingut fent fins ara i per tant, posar en valor i reivindicar aquest millor finançament. I també aquestes traves burocràtiques no és tampoc de rebut que tinga que passar els mateixos tràmits per generar una nova empresa en Madrid que en la Serratella. I per tant, el que tenim és que afavorir que tot i les dificultats que poden encontrar els municipis menuts per a poder créixer, especialment en la implantació d'indústria o de projectes econòmics o de projectes socials o turístics, pues que hi ha que donar-los totes les facilitats del món i no complicar-los, no? I per tant, aquesta primera d'aquests temes que tenen que veure en l'organització administrativa i econòmica dels municipis. I després n'hi haurà una segona mesa on se parlarà d'un altre problema que a la província ens colpeja de fort, com és el despoblament. I, per tant, posar en valor les diferents polítiques que el Partit Popular en totes les diputacions, especialment en aquelles províncies que hi ha problemes de despoblament, com és en la nostra, s'estan implantant per a un poc anar replicant-les, no? I intentar que les bones pràctiques que s'estan fent en diferents diputacions també puguen revertir en les altres. I després hi haurà, pues, s'han elegit una sèrie de bons exemples que ja demà matí i abans de la intervenció de la nostra presidenta, del president regional i del president nacional, pues, se posaran també alguns presidents en un breu espai de temps posaran de manifest les seues bones pràctiques al front de les seues diputacions.
2: El el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, estarà en este acte de cloenda, i perquè ens fem idea, no?, de la magnitud, estan participant, estan així a Castelló, els presidents de la Diputació de Cádiz, de Zamora, de Terol, de Salamanca, de Orense, de Ibiza, de Huelva, de Córdoba, de Burgos, de Málaga, de Valladolid, Almería, Soria, Toledo, Alacant, Ciudad Real, Granada, Ávila, Pontevedra, Palencia, el president del Consell Insular de Menorca, també hem vist que estan del Consell Insular de Formentera, crec que també n'hi ha Canaris de Tenerife, el vicepresident del Cabildo de Tenerife, és dir, que està representada tota Espanya en el que és esta trobada de diputacions, cabildos i consells del Partit Popular, i que evidentment per el que és la gestió que es fa a la Diputació de Castelló per part del Partit Popular, pues ha signat que fora esta província i esta ciutat. Escolte, senyor Folgado, van a dur-los de turisme a algun lloc o van a donar-los productes de Castelló, ruta de sabor o...?
3: Pues n'hi haurà alguns detalls, algunes sorpreses. Anem a també poder compartir en ells, en teatres, el partit de la selecció espanyola que avui juga contra Àustria, i per tant anem a poder disfrutar de tots units, de apoyar i de donar suport a la nostra selecció, en el que és una selecció que tu has detallat també de grans diputacions que estan fent molt bon treball i que ara venen a Castelló, posen la seva mirada en la nostra província i van a disfrutar d'ella també, perquè evidentment, com diem sempre, vivim en la millor terreta del món, en un paraís autèntic, i evidentment això també contribueix a que tots hagin volgut sumar-se. És un dels foros que més participació va tindre, i com has dit, de tots els punts d'Espanya.
2: Moltes gràcies per compartir-los amb els oients de Cooper, perquè ens fem una visió radiofònica del que és i significa este esdeveniment.
3: Perfecte.
2: Continuem en un instant, ja en format Mediodía Cope, amb Pilar García de la Granja.
0: Herrera en Cope.
1: Castellón y Vinaroz.
0: Estar informado.
4: Me hace falta reformar el baño. Quiero algo actual, cambiar la bañera por un buen plato de ducha, algo con estilo y que sea práctico.
5: Lo que te hace falta es Fustecma.
6: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4, o entra en fustecma.com.
7: En Funeraria Magdalena llevamos más de 50 años acompañando a las familias de la provincia de Castellón que deciden confiar en nosotros en momentos tan delicados. Nuestra prioridad es adaptarnos a sus deseos y necesidades. Estamos a su disposición las 24 horas del día en el 964 25 30 50. Funeraria Magdalena. Delicadeza, respeto y confianza.
8: Descubre la nueva tienda de muebles Albani totalmente renovada, con más de 6.000 metros de exposición. Aprovecha las rebajas con hasta un 30% de descuento. Encontrarás lo que estás buscando para tu hogar con un diseño y calidad que te sorprenderán. Aprovechate de las rebajas y transforma tu casa. Transporte y montaje gratuitos y proyectos a medida. Albani, tu tienda de muebles para Castellón y provincia. Y albanízate.
9: Atención, atención, Castellón y provincia. Aviso importante de Casman Electrodomésticos para este verano. Si no quieres pasar calor, escucha esto. Ventiladores de techo por tan solo 35 euros. Sí, sí, has oído bien. Solo 35 euros. Ventiladores silenciosos de bajo consumo y con aspas retráctiles. En Casmani.
10: Sí, sí, sí. Casmani, sí.
11: ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
12: Producimos química en Castellón para que los productos que usas día a día tengan una vida más duradera y así prolongar la del planeta. Avanzamos inspirados por ti, concienciados de que cada acción cuenta y comprometidos en reducir emisiones para un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y las personas. V, nuestras acciones de hoy transforman el mañana.
13: Baixa d'Iteu, la festa més marinera arriba al Grau de Castelló. Entre el 27 de juny i el 5 de juliol, les millors ramaderies se citen en el districte marítim. Gaudís de l'exhibició d'onze serrils i de l'entrada de bous del Torreón. No et perdes el correfoc de Sant Pere, la cavalcada de la mar i la processó marítima. Balla el ritme de l'orquestra a la missió. I Isabel Ayun, la potra salvaje. I queda també el millor sabor de boca després del dia de les paelles i la torrada de la sardina. El Grau t'espera. Tota la informació en www.castelló.es. Ajuntament de Castelló.
0: Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
1: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias y son las 7 de la mañana aquí, en Caracas, Venezuela.
5: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
14: Estar informado.
15: ¡Suéltalo, que lo vamos a romper! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo!
16: ¡Ya va! No.
15: ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
16: ¡Pero
15: por qué
16: me
15: hice mi diario! ¡No,
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Caracas, desde Venezuela. Familias, estás escuchando indignadas que se enfrentan a la policía militar venezolana al verla robar dinero y joyas de las casas derruidas tras los terremotos hoy hace 7 días. Mira, amanecemos el día 2 de nuestro viaje con la sensación de que todo el mundo hace lo que puede, incluso más, pero la desesperación es extraordinaria. Indignación, esperanza, tristeza, incertidumbre por los desaparecidos y por el futuro también de los desaparecidos que lo han perdido todo, ¿eh? Que no tienen nada. Los datos que da el régimen siguen siendo a cuentagotas, algo más de 2.300 fallecidos, más de 11.000 heridos y sin cifras oficiales de los desaparecidos. La NASA calcula unos 59.000 edificios afectados. La ONU se mantiene en el número de desaparecidos. En un minuto te cuento más. Pero es que fíjate, incluso aquí, en Venezuela, con el Atlántico de por medio, es imposible escapar de las noticias sobre corrupción que nos invaden a diario, cada día con su afán. Imputada la directora general de la Guardia Civil y el DAO de la Policía Nacional. ¿Y sabes cuál es la respuesta del gobierno? Peras traigo.

0: les conseqüències. Però quines conseqüències informatives té este 2 de juliol a la província de Castelló? Amb Autersa, el concessionari oficial Renault, amb les seues instal·lacions a Castelló i Vila-real, el que fem és actualitzar les notícies. I per això guaitem a castellóninformación.com. I a hores d'ara la notícia és: el paro baja en Castelló en 531 persones durant junio i se situa en 31.011 desempleados. Aquesta és a hores d'ara la notícia del dia a castellóninformación.com. També volem conèixer l'última hora de l'horatge. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña. ¿Qué tal las cosas por ahí arriba?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo soleado a esta hora en la provincia de Castellón, en un día en el que las temperaturas bajan. Se quedan las máximas en los 32 grados en Castellón y Segorbe, 30 en Vinaroz, 29 en Morella. Mañana viernes tendremos un día de ambiente soleado en el que las temperaturas se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente. Se prevén máximas de 34 grados en Segorbe, 32 en Castellón y Morella, 30 en Vinaroz. Es una información de AEMET.
0: Agència Estatal de Meteorología. I ja saps que tot el que te contem per ací ho pots tornar a escoltar les 24 hores del dia al nostre web cope.es/castelló, on també pots llegir les notícies més destacades que te contem per ací. A hores d'ara, Castellón celebra su talento en la gran noche de los 16 premios Cope Castellón. Esta noticia es sensacional. El juego online devora al presencial y atrapa a los jóvenes desde los 12 años. Rescatistas de la Comunidad Valenciana en Venezuela. Es el pueblo el que hace túneles con sus manos. O Cáritas lanza un SOS. La exclusión social se agrava por la vivienda y el empleo precario. También destaquem que Nules intensifica el control en los mercados para frenar la venta de fruta robada. Todo eso y molt més a cope.es/castellón. Amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, hem actualitzat les notícies del dia més properes.

Eva, una coseta llevar, una coseta llevar. Per a moltes generacions serà la primera dona rectora i la primera dona de la Comunitat Valenciana que ha presidit la CRUE. Però no oblidem mai que n'hi ha una sèrie de generacions que sempre serà la filla major de Pepe Alcón.